0: de juliol, quarts de 6 de la matinada. Obrers i guàrdies d'assalt a les places. Mossos d'Esquadra i Guàrdia Civil mirant-se de lluny. Uniformes i granotes, fusells i pistoles esperant a l'avís de les sirenes, esperant les tropes rebels mentre el sol va il·luminant l'estampa. Uns primers trets a plaça Catalunya. Foc de canons i metralladores, lluita cantonada a cantonada des de dalt de Rambles fins a la caserna de Drassanes. Granotes blaves avall, reculada ordenada verda, vermell sang, negre mort, explosions de granades i el mur de la caserna cau. Rebels acorralats, rendició o mort, fins al final.
1: Algú havia d'acabar amb aquell niu de metralladores.
2: Escasso mai demanava voluntaris, sempre donava la cara pels altres.
1: Es va aixecar massa aviat i es va endur un tret al cap.
2: I una vegada a terra, el van cosir a trets.
1: El vaig veure sortir a trobar la mort, com si estigués fart de tot. Com et vaig veure tornar a casa plorant la seva mort, tacat amb la seva sang, ferit al front i al pit. No en vas tenir prou, llavors?

0: derrotat els militars. Qui els ha fet la feina bruta?
1: I recordes com van acabar els tants culots? I com ha acabat el teu amic?
0: Els ho farem pagar.
1: Compte que no t'ho facin pagar tu, com tantes vegades han provat de fer.
0: Que ells facin, que nosaltres farem. I si no estem conformes, ja ho trobarem.